0: acostumbrada a compareix hasta ahora en el Palau de la Generalitat la nova presidenta de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, Maria Àngels Francés.
1: Apostem, doncs, per una acadèmia clara en la norma i també pròxima, útil i al servei de la ciutadania.
0: Relleva en el càrrec a Verònica Cantó. Estarem pendents de la seva compareixença. Mentrestant, contar-los que la Comunitat Valenciana ha tancat la segona quinzena d'agost amb una ocupació hotelera mitjana del 92,7%, segons dades de la patronal USBEC. Tots els destins han superat el 87% d'ocupació i tots, apunten, han crescut respecte a 2025, encara que ho han fet de manera moderada. Dels successos, la Guàrdia Civil ha detingut a Benidoleig, a Alacant, una dona txeca de 35 anys, sobre la qual pesava una ordre de detenció emesa per les autoritats del seu país. Se l'acusa d'un delicte de tràfic d'armes, municions o explosius. Està a la presó a l'espera que es resolga el seu lliurament a la República Txeca. Més coses, el 72,8% dels xiquets i adolescents valencians tenen diagnosticada almenys una alteració visual, segons revela el baròmetre de la salut visual impulsat pel Col·legi d'Òptics d'Optometristes de la Comunitat. L'enquesta assenyala que el 40% dels menors són miops, un 32% té astigmatisme i un 9,6% és hipermetrop. Assenyalen que les revisions visuals són fonamentals. I en uns minuts està previst l'anunci per part de l'alcalde d'Alacant i la regidora de festes, Cristina Cutanda, dels noms dels artistes que construiran les fogueres oficials adulta i infantil de 2027.
2: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
3: Onda Cero Gandia, 104.0 FM. Y escúchanos también en www.ondacerogandia.com. Más de uno.

0: ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una vez más a esta edición por la Safor by Dignam de Onda Cero Gandía. Bueno, a ver, la despotrica de hoy está un poco relacionada con todo lo que pasó ayer. No sé si te acordarás, Iván, que ya hace dos o tres días comentábamos que esperábamos que no se politizara el tema de la solidaridad del pueblo con Ceuta, de toda España con Ceuta. Bueno, al final, pues se politizó. Y entonces, y la verdad es lo peor que ha podido pasar, porque que unos lo hagan a uno ahora y otros lo hagan a otra no conlleva ninguna parte. Todos somos españoles y todos estamos, por supuesto, preocupados y a favor de nuestros conciudadanos de Ceuta. Que se haga sangre de estas cosas, la verdad es que me pone de muy mal humor, ¿eh? O sea, porque se va a hacer sangre, se va a utilizar, supongo que también se utilizará, que si había más gente en una manifestación que en otra, y sobre todo, lo que me provocaba ya hasta cierta repulsa eran los insultos contra el presidente del gobierno. A mí, a todos esos gilipollas que se dedican a insultar así en ese plan, me gustaría verlos en su lugar, con un panorama como el del país vecino, con el que se tienen bastantes intereses, tipo leche, tipo pesca, etcétera, etcétera, y que hasta cierto punto, pues de alguna manera siempre se había llevado el tema bien. Otra cosa son los adláteres, ahora en este caso también el gasoducto famoso de Argelia, que pone de los nervios al rey moro, porque se le acaba el chollo y con este segundo gasoducto no tiene mordida. Vosotros no os podéis imaginar lo que hay bajo de todo esto. Que Marruecos está implicado es algo que lo sabemos todos ya. Yo creo que no hay nadie que no se crea y que no lo sepa, con el informe o sin el informe. Pero una cosa es un enfrentamiento directo, que lo único que hará es encabronar más la cosa y alargarla, y la otra es se llama prudencia política, que eso es lo que está intentando hacer el presidente del gobierno y no le deja, porque no paran de hacerle chanzas, de darle caña, de insultarle personalmente. Y la verdad es que todo esto me produce mucha desazón. Si ya el tema de por sí ya es peliagudo, te das cuenta también de que es todo una especie de complot, porque cuando ves entrar a toda la gente, los ves de todos los colores, blancos, negros, moros, los ves. Y no los ves así con pinta de ser gente desesperada y necesitada. Algunos, desde luego que sí, pero la gran mayoría, para mí, que están hasta contratados adrede para montar el follón. Porque es que ya no solo conformes con este tema, han tenido que ser los propios ciudadanos de Ceuta los que les paran los pies, sobre todo a los grupitos de ultraderecha, los fachas. O sea, han tenido que decir, ¿qué venís a encabronar el tema más de lo que ya lo tenemos? Han sido ellos mismos. Lo que sí que echaría yo de menos, de más o de menos, es firmeza. Firmeza en el tema de decir, bueno, aquí está la policía, aquí está el ejército, si hace falta, y a ver qué pasa ya con tanto cachondeíto. Pero eso ya sería llevar la cosa a unos extremos muy peligrosos. Y ante esos extremos peligrosos, creo que la mejor herramienta que hay ahora mismo es la prudencia. Y espero que esa prudencia llegue a buen fin antes de tener que utilizar métodos más expeditivos. Bueno, dicho esto, tenemos aquí a una buena amiga de esta casa que nos trae buenas noticias, que siempre, siempre, siempre son muy buenas de esperar. Liduvina, ¿qué opinas de lo que estaba comentando?
1: Pues mira, la verdad es que Y yo estoy de acuerdo en todo lo que tú has dicho. En principio, yo creo que desde el Ayuntamiento de Gandía es va a arribar un consenso de crear una concentración única, no importaba a l'hora, però de tots els partits polítics. Però, com tu m'has dit, ja hi ha, jo crec que el Partit Popular és un tema que ha tingut en Vox conjuntament, antes per a fer un desgast al que seria el govern, en una situació que el que tu estàs dient, el que necessita que en aquests grans problemes, quan hi ha situacions d'aquestes, que tots, en aquest cas, tots els partits polítics vagin a una, no? Perquè tots tenim clar, com tu estàs dient, hi ha una situació que s'ha donat, que n'hi ha ahí molts components, que ningú s'hi ha vist, jo crec, el que seria el govern de Marroc, però que per aprovar això i per a poder en aquests moments poder dir-se segur, mantens que ha sigut així, doncs hem de donar uns informes i una situació que s'ha d'aclarir en veritat per part del govern. Però a partir d'ahí, quan tu arribes a una, en aquest cas, a una concentració com la de nit, en la que qual la gent va començar a cridar, insultar al president del govern, també demanar la denúncia també del nostre alcalde. M'han que té que veure l'alcalde en això, quan en tot moment hi ha hagut una postura nostra a favor del poble de Ceuta, perquè tenim, som conscients que hem d'estar a més. Però clar, el que no és possible que el model que està ensenyant, en aquest cas, en aquest moment, el Partit Popular i Vox, és un model de crispació, és un model involutiu. O sigui, perquè el que no podem fer és que com van apretar els nostres xiquets, que avui dia tot això que estan cridant insultos a una persona que és president del govern. Com volem que hi hagi respecte en un col·legi cap als professors? Com volem que hi hagi respecte en els hospitals cap als metges per cal dels usuaris? Si tu te permetis insultar, mantens a viva veu, mantens contra un president del govern, que està, els agrada o no, ha sigut elegit en aquest moment pel poble. T'agradarà més o menys, però tu has de respectar els poders constituïts, no? Has de respectar la democràcia, perquè la democràcia és això. I que si hi ha d'haver una alternància, haurà una alternància. Però des del respecte a les institucions i el respecte a les persones. Doncs nosaltres no podíem participar per la nit en un acte i com es va veure, acabar insultos, mantens clavant-se, mantens insultant les persones que són polítiques i que són les persones elegides pel poble. Per tant, jo crec que en aquests moments, el que tu dius, avui hi havia la compareixença de Pedro Sánchez i haurà donat les explicacions, com tu molt bé dir, hi ha molts temes que podem desconèixer, com el tema de lo que seria les implicacions que té en Marroc, perquè tenim molts interessos, i tota una sèrie, en aquest cas, de qüestions que ens escapen a la ciutadania de peu, però que estan ahí, però sí que és veritat que en aquests moments, el que es tenia que arribar a un consens, per a tots treballar, perquè ara mateix, vale, vostès, PP i Vox, vostès van veure que se solidaritzen a Ceuta, però vostès van agafar algun dels xiquets estos menors, i vostès un dia, l'altre dia, jo vaig sentir en la de les emissores pel matí, que parlant en associacions d'allí del Ceuta, deien, jo no vaig anar a la concentració, perquè com puc anar a una concentració? Resulta que està promoguda per gent que no està deixant que arribem nosaltres a donar-li menjar o a donar aigua o a ajudar a aquestes persones que estan en el carrer. Com és possible? O sigui, vostè està parlant de pensar els pèrdits, però vostès no estan parlant de com ajudem a aquestes persones que estan allà, com ajudem al poble seu fill i com solucionem aquesta situació que té que ser en això, que si n'hi ha menys, doncs hem d'estar en les condicions que les lleis siguin conscients de ser fets entre tots. I en aquest moment l'expulsió ha de ser raonada, ha de ser prejudicat, ha de ser preparat i per tant separar a poc uns persones que ja s'han anat, però altres ha de passar uns processos que són administratius que no te'ls pots votar, o sigui, uno no pot fer el que li dona la gana. I per tant jo crec que en aquests moments això és una, en aquest cas està completament preparat per a, en aquest cas per carregar-se al govern de Pedro Sánchez. I tot això està d'una política dirigida des de tots els àmbits que té altres àmbits. Està de fora també, en aquest cas jo crec, del que seria d'Espanya també, que hi ha interessos també, i tot això no deixa veure que nosaltres el que hem de fer és que treballar en tots els partits polítics quan hi ha un problema, que és un problema general, tots els partits hem d'estar a una. No podem estar sempre a la grinya i fent que la gent hi ha al carrer. Jo en aquest moment, ja, les concentracions que ha hagut en Madrid, tremendo, no? Que tenen estat la policia protegint, mantens la legalitat, mantens d'un govern que està legalment constituït, mantens això fa un aport, i jo li deia al meu home, jo fa anys, quan era joveneta, van veure en el Cinefòrum, que potser estaven en Barcelona prohibides algunes pel·lícules d'Argolla, que vaig veure 900, i ara a mi me dona la situació aquesta, no? D'un 900, d'una involució cap a unes polítiques radicals de crispació i de no respecte a les institucions que estan legalment constituïdes.
0: Molt bé, Liovina. Bueno, jo he venido aquí a hablar de mi libro. Ara anem... No, però està bé que aquestes coses es comenten i que arriben al personal i que per lo menos que tinguin tota la informació, després cada un lliurement que decidisca el que vulgui. Anem a parlar d'aixos 47.000 euros de la xarxa espanyola de ciutats saludables. Bueno, pues crec que en això vas a abordar tres projectes, no? Contamos ells.
1: Sí, efectivament, pues, hem rebut de la Ciutat Espanyola de Ciutats Saludables, com tu has dit, la xarxa, 40.000 euros per ajudes per a tres projectes de salut comunitària i prevenció en adolescents. Comentar que aquests projectes, pues, un, el primer es diu Prevenció a Escena, adolescents connectades i saludables, i que té un finançament de 11.663 euros. Aquest projecte el que utilitza és el teatre didàctic i l'aprenentatge vivencial per abordar dos riscos psicosocials prioritaris en els adolescents de 12 a 16 anys. Estem parlant del consum prematur d'alcohol i l'ús desadaptatiu de les tric o pantalles aptes socials, videojocs. Sabeu que l'adonat avui dia a través de les xarxes estan rebent una informació que a vegades es perjudica i per tant ells hem de formar-los perquè saben d'alguna manera dividir les coses que es fan bé o mal. El tema de l'alcohol també és un problema que ens preocupa moltíssim, tenim projectes ja, però en este de prevenció, però este projecte pues, m'ajuda en este moment, des de la funció de teatre, des de l'espai de reflexió i d'autogestió emocional, que puguen en su moment saber dir que no quan estan en una situació en aquest cas de risc, com és el tema de començar a beure alcohol quan són molt joves. I, bueno, la veritat és que estem molt contents perquè estem parlant d'un projecte que va arribar a més de 600 adolescents i això en una edat de risc i, per tant, a part de la formació que fem entre el programa nostre el gran dia entre tots i tots, que fem diversos projectes, doncs això ens ajuda a reforçar aquests projectes que avui dia són prioritaris. Un altre dels projectes que seria el procés participatiu d'avaluació de l'estratègia local de salut i el nou diagnòstic de salut. Sabeu que nosaltres en 2018 vam començar el primer pla de salut en un diagnòstic i a partir d'ahí totes les polítiques que hem fet en salut ha sigut a partir d'aquest diagnòstic que es va fer. Pues ara el que fem és que revisem aquest projecte i tornem a preparar, a fer les reunions en tallers, grups de discussió amb ciutadania, amb entitats, amb professionals, en el que serien professionals també l'Hospital de Gandia, Salut Pública, associacions sanitàries, sociosanitàries que hi ha a Gandia. Fem una reversió de tot allò que s'ha fet i a partir de la Mesa Intersectorial de Salut el que anem a fer en aquest cas és que treballar per aquest nou pla de salut que serà el que ens retirarà de línies durant els pròxims 4 anys. Estem parlant que d'aquest projecte se beneficien més de 80.000 persones indirectament que reforça la governança compartida i la salut en totes les polítiques i tal. Per tant, aquest projecte també està tenint també la subvenció per part de Xarxa Salut, o sigui, és un projecte molt ben valorat perquè tant a nivell de comunitat com de Comunitat Valenciana com de l'Estat pues, han tingut dues subvencions. I després l'últim programa és el programa de promoció de la salut i alfabetització, que sempre ahí tenim, estem parlant de 7.988 euros, més 6.049 euros, i això el que fem són tots els tallers comunitaris que tenim dirigit a la ciutadania i també a centres educatius, que treballem en aquest cas des de tallers a l'hivern i primavera, que sabeu que la programació que fem de malalties cròniques, alimentació, activitat física, estar emocional, i tots els tallers en els centres educatius de prevenció en salut, formació salut en el tema de prevenció, en el tema de drogues, en el tema d'assetjament, projectes de medi ambient, projectes en este cas de salut, en este cas per a el tema d'alimentació saludable, el tema de l'exercici físic. I bueno, així també, pues, en aquests projectes, anem a presentar la setmana que ve, presentarem ja completament un programa innovador, que és el que seria hem creat l'aula municipal de la Generalitat i Benestar. Per què això? Pues el que tenim el programa redat, que són per a les persones en soledat no desitjada, però hi ha moltes persones que ja que són majors de 60 anys que volen continuar venint als nostres programes. Però, claro, no poden no complir el requisit d'una persona en soledat, pues no poden venir. Per tant, hem creat aquesta xarxa, que és un itinerari anual d'encontres mensuals en el que a través de xerrades i tallers i de manifestes participatives treballarem junts amb les persones durant un mes diverses temàtiques, no? Per exemple, l'exercici és la millor medicina, nutrició per a viure millor, mantenir la teva ment activa, la felicitat també s'entrena, dormir bé, projectes tallers que estaran en un mes de treball i són especialistes, al final del mes de fa l'avaluació i a partir d'ahir veurem si això que s'ha treballat en aquest mes pues, ha millorat la qualitat de vida d'aquestes persones. Estem parlant ja d'una programació que tenim de 12 tallers, ja, que seran cada mes, dues sessions mensuals i que presentarem pròximament com les persones que poden escriure. I és un projecte, ja dic, molt innovador perquè el que fem és que, diguem, moren meses no és propòsit, és el que vull és que les persones que d'alguna manera no han pogut entrar en aquest programa tinguin les ferramentes pràctiques per a tenir un millor benestar i que cada mes avaluarem en aquest programa el que s'ha fet. Per tant, i al final pues, van a tindre un passaport de la longevitat, en aquest cas, d'alguna manera, van a tindre també accés a aquest tipus pues, tota la programació cultural que té l'Ajuntament de Gandia, perquè això també és salut.
0: Bé, Lidovina, doncs enhorabona, ja quan la cosa ja estiga tot en marxa i doncs ja tornem a parlar o ja farem un resum de tot el que, de tot el que ha passat, però la idea en principi està com a molt bé, no? Sembla que és molt necessària.
1: Sí, sobretot perquè saps que cada dia tenim una població que viu més, m'entens, i més major, i que estan entrenats de forma física, no?, i mental. I per tant, hem de donar-los ferramentes perquè puguin continuar en aquesta vida saludable, i que també per tindre unes eines de treball. I bé, bueno, he d'agrair moltíssim perquè en aquest projecte pues, entra des de salut pública, atenció primària, fisioterapeutes, pues, grups com els CIRES, o sea, que d'alguna manera treballen amb nosaltres i que col·laboren de manera gratuïta en portar endavant aquesta poesia pues, sobre tota atenció primària de l'Hospital de Gandia. Per tant, que tots són especialistes que van a tindre les millors ponències i van tindre com un, durant tot un diari, durant tot el mes, per poder anotar cada dia si jo faig tot això que m'han dit en aquesta jornada, al final del mes vaig avaluar si he millorat la meva salut i, per tant, he de continuar en aquests hàbits que m'han fet que estigui millor, que estigui més lleugera, que sempre se'n trobi millor, també. I, sobretot, lo que la prevenció pues, suma anys de vida. El que volem que la gent mica, que sàpiga que tot allò que fem per millorar la nostra salut tant mental com física, com emocional, pues, anem a estar molt més millor i bueno, anem a tenir els millors professionals per a donar-los perquè puguen estar les persones tindre totes les eines possibles per a continuar en una vida saludable i molt llarga, és el que volem.
0: Lidovina, tenim que anar-me'n ja a l'informatiu. Moltes gràcies i enhorabona.
1: Moltes gràcies a vosaltres, com sempre.
2: Más de uno.
3: Aconseja el PNV, puede ocurrir que no le sigan y que, como le ha pasado con Europa, le dejen solo. Turno ahora mismo del portavoz socialista Patxi López.
4: Porque es que no sabe que las
5: mientras el Congreso debate sobre Ceuta, en la ciudad autónoma ha muerto uno de los menores que entró en julio y que estaban siendo atendidos en el centro de realojo temporal La Esperanza. Según los primeros indicios, se trata de una muerte natural, ya que el menor estaba siendo tratado por un cuadro de diabetes severa. Más cosas. Volkswagen estaría decidida a poner fin a la histórica marca SEAT en el 2029, según cuenta la prensa alemana. Lo haría para centrarse en Cupra, una medida que debatirá mañana el Consejo de Vigilancia del grupo alemán, que pretende eliminar 100.000 1.000 empleos en todo el mundo, Manuel Pecino.
2: La mitad de esos despidos serán en Alemania de aquí a 2030 y implicaría el cierre de 4 fábricas, la otra mitad de los despidos en el resto de países, con el objetivo, según el grupo, de reducir los costes fijos e igualarse a sus competidores en España. Y de momento ya hay una consecuencia, y es que Volkswagen no contaría con SEAT para su estrategia a partir de 2030. Apuesta por Cupra, una división de SEAT creada en 1996 y que pasó a ser una marca independiente en 2018. También tiene sede en Martorell. La compañía asegura que no hay una decisión aún tomada y que SEAT pasa por una profunda transformación enfocada en la electrificación.
5: La Fiscalía de Santiago se ha mostrado a favor de un indulto parcial al maquinista del Albia, Francisco Garzón, condenado a 2 años y medio de prisión por el descarrilamiento de Angrois en julio de 2013. Lo justifica por la enfermedad que sufre y por tener a su cargo una madre dependiente, además de por el tiempo que ha pasado desde el accidente. Otro siniestro, el de Adamuz, unido a los múltiples fallos en las vías registrados en varias líneas, está detrás del importante desplome de viajeros registrado este año en el transporte ferroviario. En los 6 primeros meses del año se han registrado 30 millones menos de usuarios, según los datos del INE. Juan Ola Sagasti.
6: Cada vez se confía menos en el tren. En la primera mitad del año, el transporte ferroviario ha perdido 30.750.000 usuarios con respecto al mismo periodo del año pasado, según ha publicado el INE. El accidente de Adamuz, donde fallecieron 46 personas en enero, o las riadas que dejaron a Málaga sin alta velocidad durante más de 100 días, han pesado mucho en la confianza de los viajeros. La gente opta ahora por otros medios o reduce trayectos. No solo se ha reducido el transporte de pasajeros en el primer semestre del año, también disminuye el de mercancías, que cae casi un 7% en este mismo periodo.
5: Y en plena escalada de tensión entre la Unión Europea y Rusia, el Tribunal de Luxemburgo ha dado a conocer hoy una sentencia relevante sobre las sanciones impuestas a Moscú. Corresponsal comunitario, Jacobo de Regoyos.
7: El Tribunal de Luxemburgo se ha pronunciado contra la inmovilización de fondos de una empresa rusa que operaba en Letonia como suministradora de electricidad por supuestas vinculaciones con Putin. La Corte Europea dice que no se ven indicios sólidos, precisos, concordantes, y que no basta con decir que Putin es un autócrata para suponer que controla todas las empresas del país. Esto puede afectar a otras actuaciones similares que se han producido por parte de los gobiernos europeos a lo largo y ancho de la Unión. Gobiernos que ahora quieren también restringir los visados turísticos rusos tras el ataque híbrido al aeropuerto de Leipzig.
5: Y en Nueva York han muerto a los 92 años la escritora y periodista Gloria Steinem, una de las figuras más relevantes del feminismo mundial. Corresponsal en Estados Unidos, Agustín Alcalá.
8: Sus libros, sus artículos, sus comentarios y su actitud en la vida fueron un modelo para millones de mujeres norteamericanas y alrededor del mundo, que ganaron en autoestima, en presencia en la sociedad y reclamaron el reconocimiento de su papel en la empresa, en el hogar y en la vida. Gloria Steinem falleció ayer en la ciudad de Nueva York, donde fundó Miss, el magazine en el que trabajó durante más de 6 décadas. Figura imponente del feminismo mundial, símbolo del movimiento en pro de los derechos de las mujeres y denunciante siempre de las actitudes machistas de los hombres, en los últimos años especialmente del ocupante actual del despacho Oval. Nacida en Toledo, en Ohio, quiso ser de pequeña una roquette, las bailarinas del Rockefeller Center, para escapar de una existencia en la que iba a ser una esposa y madre. Se rebeló contra ello y el feminismo, gracias a ella, ganó con su rebeldía.
5: Es todo. Más noticias en Onda Cero a partir de las 2, la 1 en Canarias, en Noticias Mediodía con María Hernández.
9: ¿Sabes que va a ser una buena temporada? Cuando llega ese momento en la serie. Ese en el que el prota al fin encuentra su alma gemela. Lo que no esperabas es que el prota fuese Carlos Alsina. En septiembre, Rafa Latorre se une a Carlos Alsina en la nueva temporada de Más de Uno. La actualidad más inmediata con más voces, más opiniones, más puntos de vista. Más de Uno, con Rafa Latorre y Carlos Alsina en las mañanas de la radio. Ahora más que nunca, somos Más de Uno. Onda Cero, tu radio.
10: Onda Cero Gandía, 104.0 FM. Y escúchanos también en www.ondacerogandia.com. Onda Cero.
11: Siempre ofreciéndote lo mejor. Somos el restaurante Brisa del Mar y nos avala la experiencia de más de 50 años logrando darte el mejor producto del mercado.
12: Todos tus eventos, comidas y cenas serán todo un éxito en nuestro restaurante, en nuestros salones y, cómo no, en nuestro jardín. Brisa del Mar, tu restaurante salón de confianza, abre de miércoles a domingo para comidas y todas las noches, de viernes y sábados para que disfrutes de una buena y agradable cena.
11: Restaurante Brisa del Mar, Carrer del Mar 32, Piles. Teléfono de reservas 96 283 15 25. Tu referente gastronómico.
13: Un solo latido, una sola pasión. ¿Quieres sacarte el carnet de conducir? En Autoescuela Marcos te preparamos con coche manual o automático. Disponemos de motos de todas las cilindradas, además de camión y tráiler. Destaca en el sector del transporte formándote con el único autobús automático de toda la comarca. Hacemos cursos CAP y de recuperación de puntos y de carnet todos los meses. Amplía tus posibilidades profesionales formándote en mercancías peligrosas. Todo lo que necesitas para conducir está en un solo lugar, Autoescuela Marcos. Visítanos en www.autoescuelamarcos.com.
10: Más de uno.

0: al president del govern, jo dic, bueno, què pots esperar de gent que gasta això de...
1: Intentar politizar i intentar generar crispació.
0: Clar, perquè ara que és el que ve, mira, nosaltres tantos i nosaltres quantos. No és una cosa de quantificar, és una cosa d'un problema que n'hi ha que solucionar.
1: D'estar i solucionar.
0: I el que estava comentant també, o sigui, dels insultos a Pedro Sánchez. Per què? Perquè està fent una cosa totalment legítima en política, que és tindre molta prudència en una situació en la que n'hi ha interessos comercials del país, en la que ja estava la cosa prou agra en el tema del gasoducto d'Algèria, que tenim interessos de tot tipus agrícoles, pesquers i de tot tipus en Marruecos. Que Marruecos tenia algo que veure, això ho sabem tots.
1: És una situació
0: això ho sabem tots.
1: Ara, estudia des d'un nivell geopolític global, o es gasta o es malgasta, perquè n'hi ha que veure-ho, i el que té que veure-ho té que veure-ho des d'una situació geopolítica molt global i amb molts interessos.
0: No, i a més complicat de collons, perquè sí. La cosa no és que diga... perquè l'altre que s'enviarà a l'exèrcit.
1: Però el més important és estar...
0: I el que passa d'ahir li peguem un tir.
1: El més important és estar acompanyant el poble de Ceuta, estar lo més units i veure quin és el problema i anar. Veure quina solució té, que és complexa.
0: Que és molt complexa, i tant que és complexa, però de tota manera ahir es nota que és que donava la sensació com si estiguessin contratats. Tal dia, tal hora, teniu que anar allà a armar-li. Donava aquesta sensació, i quan ves la pinta de la gent, ves alguns que sí, que realment es ves fotuts i apurats i en necessitat, però ves els altres ahí campeando, i que eren precisament els que més folló muntaven.
1: És un moment de conèixer bé, d'entendre bé la situació i de recolzar.
0: No, a l'arrel de tot això jo crec que hi serà moltes més coses de lo que ja n'hi ha. Però, des de luego, insultant al president o insultant als polítics...
1: No solucionem res.
0: No solucionem
1: res. Des de luego no solucionem res.
0: Ni de un costat ni de l'altre. O sea, no només no solucionem res, sinó que si encabronem més la cosa, tindrem Ceuta pa 5 anys. Entonces, que se ho facin veure, perquè havia aquesta prudència en París bé, tot un límit. Però què és el que es deu de fer ara? Jo, des de luego, en aquest aspecte sí que apoye la postura del govern, en aquest moment, per lo menos. Després, més avant, ja, conforme es desenvolupen les coses, ja veurem. Bueno, jo he venido aquí a hablar del libro.
1: Tornem a Gandia.
0: I tu libro, pues, pareix ser... No n'hi ha més que veure la cara per saber que està desvanida de com ha quedat tu libro.
1: Mi libro, bien. No ha quedado mal. No ha quedado mal.
0: Bueno, de tota manera, jo volia comentar-te també els estudis, perquè totes aquestes coses comporten uns estudis econòmics, i aquests estudis econòmics, realment la xifra ha eixit, perquè n'hi havia gent que comentava que sí, que diguem, els llocs així més icònics sí, estaven plens, però els altres...
1: Així,
0: o és que sols van entre setmana...
1: En primer lloc, jo crec que no es pot, igual que tot, no es pot analitzar des d'un punt de vista. Primera, la temporada ni es va començar en juny ni s'ha acabat. És un balanç dels mesos estivals, que són els que històricament s'han treballat, però la nostra faena, com sabeu, no s'acaba. És cert que sempre va més als caps de setmana, quan tixes de la temporada estival, però cada vegada treballem més per estirar i perquè puga anar variant el tipus de públic, que puga arribar a tot el món, que Gandia siga per a tots, que hi hagi tant públic nacional com cada vegada més internacional. N'hi han dades millors, n'hi han dades pitjors. No anem a ocultar, ni ningú té que dir les que són pitjors no es pot no tractar ni abordar, perquè també és un tema global. I si tinguera que analitzar-ho des del punt de vista de l'ocupació hotelera, el diria que ha sigut una temporada magnífica i meravellosa per als hotels. Val? Per això dic que tenim que anar per parts. No? Per als hotels, l'ocupació hotelera, molt bona. Igual que a 3 anys, dos punts per baix dels plens tècnics que teníem fins ara, hem anat al 95, al 96, però

0: és la part important d'això? Que liderem la Comunitat Valenciana, que hem fet comparatives en Benidorm i hem fet comparatives en València, uh-huh. i Gandia, en quant a ocupació hotelera, continua per davant. Això ho hem fet mirant Osbec, treballant des de, bueno, en l'INE, mirant els datos, més els datos que nosaltres recopilem. Ha estat una bona temporada estival? Sí. Ha hagut de millors en quant a números, en general? Pues pot ser que hi hagi hagut de més ocupació, però ha sigut una bona temporada, també per la qualitat preu i per els preus que estan manejant-se a nivell d'hotels. És a dir, ha eixit una bona temporada.
1: Estan aguantant bé.
0: Ha sigut una bona temporada.
1: I això que ja n'hi ha hotels d'una qualitat que podrien ser de moltíssimos cientos.
0: Són de moltíssimos cientos. Però bé, això ja és una qüestió que li correspondrà analitzar a la gent que està en els hotels,
1: el col·lectiu d'hotels.
0: Jo parlo de les dades que manegem nosaltres i que tenim també, que parlem en els hotels, però que parlem en altres col·lectius. Uh-huh. Ahí ve la despesa mitja de la persona que ve. La despesa mitja de la persona que ve ha baixat. Per què? Pues perquè estem en un moment d'inflació, pues perquè aquella eufòria de després de la pandèmia, pues evidentment, poc a poc ha anat baixant, i la despesa no és la mateixa, però ha sigut una despesa generalitzada. Generalitzada. Hasta en França està passant. Estan arribant molts notícies de França de la caiguda en gastronomia, per exemple.
1: Sí, podria afegir-se a tots aquests factors el canvi climàtic?
0: Important. No estem posant damunt de la taula...
1: Clar. Vaig estar l'altre dia fent-me un xalaet i me dient... És que, clar, antes, per la vesprà, a qualsevol hora de l'esprà, l'establiment tenia un recorregut i ara està que no es fa.
0: No estem posant damunt de la taula el calor. L'augment de la temperatura fa que agost siga més difícil d'omplir. És més difícil de que la gent vingui en agost i probablement molta gent s'ha plantejat o bé vindre en setembre, que és un bon mes habitualment, anem a veure i per això hem treballat perquè continuï.
1: Jo ahir vaig veure prou moviment en la platja.
0: O bé en maig. Hem tingut un maig i un març que se n'han eixit. Portem esdeveniments, portem gent... S'ha manejat moltíssim. N'hi hauria que fer un global de tot. Evidentment, tots els equilibris, reequilibris, i això implica els canvis que tenim en el tema de la temperatura, els canvis que tenim pues això, a nivell clima, canvis conjunturals globals a nivell d'economia també, i canvis de tot tipus que van influint. El turisme no és algo estàtic. Si algo mos ha demostrat el turisme és que tenim que anar canviant i canviant la nostra promoció per estar adaptant-nos. Jo crec que ens hem adaptat bé. La nostra promoció ha estat bé a través dels mitjans online, a través de les fires, a través de tot el treball en el sector, el que n'hi ha que agrair-li que cada vegada fa per millorar. N'hi ha que agrair-li, perquè és veritat que cada vegada trobem més qualitat. Hem anat a tractar la gastronomia, però des de gener, bueno, hem anat a les fires més importants. A Portugal.
1: És que la va apoyar molt.
0: Estem treballant i això està tornant. És complicat que arribi a cada racó. N'hi ha que fer molta faena, n'hi ha que continuar treballant. Evidentment, si el gasto baixa, té que notar-se per algun lloc. Però sí que és cert que tinc hostalers que em diuen que ha sigut el millor estiu de la seva vida. Igual que n'hi ha altres que diuen, jo he notat un poc aquesta baixada. Cadascú dins del seu paradigma, sí que és cert que tot això té que anar reequilibrant. La faena del Departament de Turisme, en aquest cas, quina és? No soltar la mà. No soltar la mà en la conjuntura que tinga, que isca el joc, i jugar vol dir que des de gener hasta desembre la promoció no pot fallar. I després una altra part, la dinamització que nosaltres apostem per l'estiu com un aparador on li contem als que venen tot el que anem fent. Parlem de les falles, parlem de la Setmana Santa, sempre, jo sé que això es repeteix i es repeteix perquè hem de repetir-ho, perquè és faena que es fa, és goteta, goteta, goteta. La gent ja es pensa moltes vegades a vindre les falles que sempre pensaven en les de València. Cada vegada més, ui, Gandia. Va a Gandia, això també ho fa la Federació de Falles, els regidors de falles, que s'han implicat en que així cada vegada apostar més per una part més turística.
1: Però això roda i volta sempre han dit el mateix.
0: Tindrem falla turística, tindrem de tot. Així no pararem.
1: A mi me fa molta gràcia aquesta falla, però allà està.
0: La falla d'octubre és un èxit i n'hi ha que agrair-li a la Federació de Falles, a la Junta, al regidor, eixa aposta per dir, vale, primer fèiem una falla, però ara fem una falla i tenim 500 falleres vestides i falleros que venen amb nosaltres allí, que este any passat no la vam poder fer en octubre, perquè la vam fer en desembre pel temps, perquè el clima no ens ho va permetre, i teníem en una fred que pelava a tots els falleros i les falleres vestits. És un recolzament de la societat, aquesta part social, no?, que té ara el turisme, on tots els col·lectius venen de la nostra mà, ens ajuden, està l'empresariat treballant per la qualitat i els col·lectius sumant. Jo crec que això sols ens pot portar pues, ara a mantindre'ns, a ser els primers en la Comunitat Valenciana. Les coses es fan poc a poc i adaptant-se.
1: Te recordes aquell exemple que el vaig posar, com vas parlar en el regidor de Cultura i de Turisme de Benidorm, quan vam vindre els Rolling Stones, jo dic, xai, com heu aconseguit que els pendons de orelles estos vinguin a Benidorm a tocar? Diu, perquè anem tots en la mateixa direcció.
0: Clar.
1: Els hostelers, els hotelers, els comerciants, la Diputació, la Generalitat, així és com es pot aconseguir que, diu, en quan es comences a esparramar, i uns per ací, i els altres per allà, i damunt a tirar-se tots codolaes, uns als altres, doncs així és on no s'arriba a ningú lloc.
0: Bé, jo
1: però
0: crec
1: quan tots que remen, s'alcancen objectius que de l'altra manera seria pràcticament impossible.
0: Nosaltres toquem portes, perquè les toquem, evidentment, toquem moltíssimes portes, unes ens ixen millor, les altres ens ixen pitjor, però des de luego la mà està estirada i oberta, i mentre continuem treballant, que crec que és el que millor sabem fer, o per lo menos és el que a mi sempre m'ha servit més i crec que a este govern li serveix més, continua treballant d'una manera i en una moderació i en unes ganes d'escolta activa, primera, escoltar què és el que passa, què és el que falta, ai, doncs este dato no m'ha enterat, dis-me este dato, vaig a buscar-lo, i a partir d'ahir, en aquesta conjuntura, treballar. I això és la base de tot. I a partir d'ahir, qualsevol ajuda que ens vinga, benvinguda serà per ajudar-nos a continuar. Com sabeu, fem una aposta fortíssima des de turisme, que sol és en el mantindre la sorra de la platja tot l'any neta. Ja estem parlant d'una inversió d'un 1.200.000 euros.
1: No
0: és una barbaritat.
1: Jo no he vist per ahir platja més neta que la nostra.
0: És una barbaritat. I a tot això li tens que sumar l'estratègia de producte, les fires a les que anem i tot el que treballem, el màrqueting. Però tot el que fem, no ho fem perquè ens ho inventem. Preguntem. Preguntem i veiem. I tenim els nostres recolzaments i parlem. Això no és perquè això tu tens que tindre al sector al costat i el sector té que aportar i ells aporten i fan.
1: Però el sector ha canviat molt, Marina.
0: Tinc que agrair-los molt el que fan.
1: El sector antes era, en tot el respecte, un poc el cas pobre i algo immobilista.
0: Jo
1: des que sempre estaven esperant i demanant i a veure què els queda, però ells de la seva part no posaven. Si tires anys enrere, saps que tengo razón.
0: Saps que
1: si no, mentiràs com una confegada.
0: Saps que vinc d'un món on jo he treballat el turisme patrimonial i entrar en el sector era una altra època on el producte no es considerava de la mateixa manera, però jo tinc que dir ara com a regidora que el sector turístic en el que he treballat és que estic molt satisfeta.
1: Podem parlar d'objectius globals o continuem i de lo millor què?
0: Cada vegada més globals. Jo he vist treballar a un sector, colze en colze, assentat a les reunions, contant-los el que fem des del Palau, a Sant Jeroni de Cotalba, no sé què, a tot el que fem de fira, els han contat la fira, els han contat les falles, continuarem contant-los. El SICTED mos ha unat, són 167 empreses adherides a SICTED, i jo fins al dia d'avui, tot pot girar, tot pot canviar, però jo he treballat acompanyada per un sector actiu i en ganes de fer. En ganes de fer. I jo tinc que agrair-ho. Tinc que agrair-ho,
1: En aquestes ganes de fer està el futur.
0: Tinc que agrair-ho.
1: Si tirem la tovalla, pues, per això t'ho dia que ara mateix de tots els factors que puguen haver, que puguen incidir en el tema turístic, el que més em preocupa és el canvi climàtic, el que més, i més sí. Des de que fa poc la ONU ha emitit aquest document de dir, xicos, ja ens hem passat de frenar, el 1,5 graus que és el que altera tot el clima, ja mos l'han passat. A partir d'ahir...
0: Això ja, ahir entre
1: ja totes... depèn únicament de vosaltres el frenar tot el tema.
0: I ahir ve el que la gent estiga, pues que la platja no estiga tan saturada en estiu, i jo penso que això és el que busca en general, és el que es busca. O sea, què volem? Pues que la platja vaja, no estiga una concentració, que continuï afavorint, que això cada volta vaig a... No, no, n'hi ha que moure, n'hi ha que desmarcar, n'hi ha que manejar, i ahir tinc que agrair també un altre sector que ens ha ajudat molt a fer aquesta feina, a que no estiga tot tan concentrat o tan dens, i és també agrair al sector associatiu i cultural d'esta ciutat que ens ha ajudat també molt, al turístic, i que ha estat amb nosaltres ahir al costat i hem aconseguit eixa unió, perquè jo sempre parlaré...
1: Què has fet? Estar donant la mà una a l'altra?
0: Sí, la mà és meu, però és que tinc que, és que tinc que estar agraïda, és que no puc dir lo contrari, ho dic perquè després d'aquestes temporades... On
1: 15 anys feia que ho diria jo que cultura i turisme tenia que ajuntar-se, 15 anys portava dient-ho.
0: Estan caent els números a nivell d'Europa, pràcticament, i tu estàs dient, no, no, però és que Gandia lidera la Comunitat Valenciana. Per què? Pues perquè, senyors, perquè la societat de Gandia cada vegada està més implicada també en aquest turisme
1: i, jo
0: crec que ara... i el sector cultural i el turístic, així que, pues bueno, poquet a poquet, bueno, milacres a Lourdes.
1: No, no, des de luego, però sí que crec que ha arribat el moment de llevar molts certes cançonetes i musiquetes de damunt de, del passeo, pipa sin playa, del no sé què. Jo crec que totes aquestes bobaes, jo crec que ja ha arribat...
0: Ni a qui li interessa fomentar-les, però jo sempre diré que el que li interessa fomentar...
1: I a qui li pot interessar això?
0: Bueno, a qui en corresponda.
1: Bueno, a qui en corresponda. Mai de treure-li res, sí.
0: Al final n'hi ha una qüestió, o sigui, així és una qüestió... A mi, jo treballo el turisme, jo crec que este govern ha fet esta aposta de treballar el turisme d'esta forma tan transversal, de que tu estàs treballant i, no, i tot sumar, que tot sume, que tot arribe, que els discursos siguen, així estem treballant tots i arrimant l'ombro. I aquí vinga a dir-me que és que Gandia és una playa de vasito pequeño, de lado, pues estic, que tinc que dir-li que l'únic que fa en aquest comentari és fer-li mal al propi turisme. Perquè la platja de Gandia ha estat plena, en major o menor gasto, però ha estat plena. I quan s'ha fet un vasito, s'ha fet el vasito pequeño, el mediano i el grande. I això és una realitat. Entonces dir que la gente que viene aquí, gente que tiene esto... La gent que ve cine, ha hagut un 12% d'augment en públic internacional. La gent que ve, pues la que pot, consumix lo que pot, i ve tot tipus de gent, que per això està la sostenibilitat social, tot tipus, té que ser assequible, té que ser una destinació assequible per a tots. I qualsevol cosa que siga anar en contra o fer un discurs negatiu en contra del turisme
1: és pedres al terrat,
0: tirar-se pedres a la seva teulà i tirar-li pedres al sector que està treballant, ja no a mi, al sector que està treballant. Si tenim que ser positius.
1: Si jo l'altre dia estava reflexionant en tanta guerra i tanta història i tant de tanta maricona que està passant per tot el món, si només que un turisme portat entrellat, jo crec que ja n'hi hauria prou perquè no n'hi haguera ningú país pobre. Si en comptes de gastar nostres diners en armes i en matxaes i en fer-li la quisqui al del costat, perquè què país no té algo que oferir? Comparativament,
0: sí, sabem.
1: Que Gandia està super ben situat i
0: té una platja que és meravellosa i que l'acompanya una història fantàstica, no, i una natura...
1: Però és meravellosa, podria ser meravellosament un estercolero i podria ser una platja meravellosa, però és el que tu comentaves antes, això no és de baix.
0: No, jo sempre dic, o sigui, jo, a mi, torno a dir-ho, crec que sempre que vinc...
1: Que tindre aquesta platja tan gran té les seves avantatges, sí. Però té també l'inconvenient que hi ha que mantindre-la.
0: Sempre que vinc, sé que dic aquesta frase i a vegades soc un poc, puc ser redundant, no, en aquest tema, però quan jo estava en el Palau, la gent en dia, que meravellós el Palau, treballes en un puesto magnífic, que fàcil, és molt fàcil. Jo em vaig anar a donar una classe a un màster de patrimoni i els alumnes del màster de patrimoni em diuen, però és que tu tens molta sort. I quan jo dic, bueno, vosaltres heu vist ara el Palau, ara vos explicaré com el gestionem. Perquè tu pots tindre el millor recurs del món, però si té una mala gestió, olvídate. I això és la feina. Gestionar allò que mos han donat, que mos ha caigut, que s'ha fet, estar en un puesto privilegiat,
1: De manera oberta, sense complexos.
0: I gestionar. Això és el que tinc i per a tots. No menyspreem res, ni a ningú. Li donem el que és Gandia. Singularitzem el que és Gandia. El contem el que és Gandia. I tu ja en compres el que tu vulguis. Però això és el més important, tindre un recurs i saber vendre-lo. I saber estar en ell. I acompanyar al que sap, perquè és diners, i el que es juga és duros, sap el que li costen els diners. I nosaltres tenim que acompanyar, ballar, i ells ens portaran, i nosaltres treballar.
1: Pues, jo crec que és un bon epitafi. T'espero de nou quan passe setembre, quan passe la fira.
0: Sí.
1: Farem el resum de la fira. I
0: en breu parlarem
1: no
0: de fira.
1: No s'escapa ni una actuació ni encara que...
0: No. En breu parlarem. Ja la setmana que ve ja parlarem de la fira. Que vosaltres sabeu que ahir també tenim una festa que volem que sigui d'interès turístic nacional i de moment estem optant a la festa d'interès turístic autonòmic i que és un algo molt nostre.
1: Jo en la meva època ja vaig fer el que vaig poder. Vaig clavar en l'esquema internacional a Gandia, pues, en les actuacions internacionals.
0: Pues ahí estarem.
1: Pues eixa és la marxa que n'hi ha que continuar. Que tirem molt de menys una miqueta de algo internacional.
0: Poc a poc.
1: I bueno, Malvina, pues no res, enhorabona per els resultats.
0: Gràcies.
1: Jo en això t'acompanyo de que el overbooking destarifat no té per què ser la millor opció, eh? O sea, n'hi ha molt també, perquè l'únic que passa és que baixa el nivell, però no baixen les despeses, sinó que augmenta la despesa de la neteja, la basura, i tot el que comporta és mantenir la platja i el que no és la platja, que això també n'hi ha que tindreu a l'ordre, és que
0: sí,
1: no,
0: sí, sí.
1: Perquè totes pensen que és l'arena i dius que mantindre l'arena no, la platja.
0: Nosaltres l'arena, però tot. Però, els serveis bàsics de la ciutat saben el que pateixen.
1: Més el que no es veu, aixòs pluvials i aixòs històries per anar millorant antics defectes importants.
0: Exacte.
1: Pues això és la marxa. Moltes gràcies per venir.
0: Gràcies a tu, Rafa.

0: En Onda Cero, Comunitat Valenciana en la Onda. Begoña Perpinyà.
1: Molt bona vesprada, què tal, com estan? Benvinguts i benvingudes a Comunitat Valenciana en la Onda. Avui és dijous 3 de setembre i encetem programa amb tota l'actualitat del dia, però també amb temps de parlar, reflexionar i escoltar els protagonistes. Avui volem detindre'ns en una notícia que està generant debat. La Federació Espanyola de Futbol ultima un acord perquè les jugadores de la selecció puguen congelar els seus òvuls, una proposta que algunes futbolistes veuen com un avanç, però que també ha generat veus crítiques. Què implica realment congelar òvuls? És una ajuda per a les esportistes o haurien de parlar sobretot de com facilitar la maternitat durant la carrera esportiva? Doncs ho preguntarem a una especialista que tenim així a la Comunitat Valenciana, tota una referent en fertilitat de l'equip de Juana Crespo. I com cada dijous, música, avui mirem un any enrere perquè tal dia com avui fa un any s'ultimaven els preparatius per obrir les portes del Roig Arena. Un any després, més d'1,5 milions de persones han passat pel recinte i s'hi han celebrat més de 300 esdeveniments. Doncs tot això en el programa que arrenquem ja. I ho fem de la mà de Núria Moreno amb l'actualitat informativa. Núria, bona vesprada.
2: Bona vesprada.
1: Anem a comentar principals temes d'actualitat.
2: Doncs avui ha pres possessió del seu càrrec la nova presidenta de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, és Maria Àngels Francés, i ha sigut en un acte al Palau de la Generalitat a València. Ella ha reivindicat en el seu discurs un valencià normatiu però pròxim, ha dit també, i ha dit que el valencià no pot permetre's perdre el seu lloc al món. Per a la seva nova tasca, per eixa presidència de l'AVL, diu que espera comptar amb el suport de la Generalitat, una col·laboració amb la Generalitat que el seu president Juanfran Pérez Llorca ha garantit, tot i que recordem les discrepàncies que ja estaven expressades pel seu soci, per Vox, que insisteix estos últims anys a acabar amb este organisme estatutari. Des de l'oposició Compromís ha avançat que es mantindran vigilants en eixa relació entre la Generalitat i l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. Avui hem parlat també de l'oratge, del temps, perquè tornen els avisos per calor. Està activa, recordem, l'alerta groga a la província de València per temperatures de 36 graus i des de l'AEMET confirmen que estos pròxims dies hi haurà un episodi molt anòmal amb temperatures molt elevades, fins i tot podrien allargar-se més enllà del dilluns o el dimarts. Avui també hem fet balanç d'ocupació pel que fa a la patronal OSBEC. La Comunitat Valenciana, segons les seues dades, ha tancat la segona quinzena d'agost amb una ocupació hotelera mitjana del 92,7%. També hem parlat d'educació i és que falta poc menys d'una setmana per a que s'iniciï el curs escolar i avui hem posat una ullada a Castelló perquè Fampa Castelló Penyagolosa ha fet balanç un poc del curs passat i també del que es preveu per a este curs i s'han mostrat preocupats davant la possibilitat de començar el curs amb mobilitzacions, que ja saben que va ser així perquè hi ha convocades ja l'11 i 12 de setembre, i també pels serveis mínims que puguen haver davant d'eixa vaga de docents que, recordem, està suspesa però no està desconvocada.
1: Doncs estos i altres temes d'actualitat els ampliarem aquesta vesprada a la brújula a partir de les 7:20 amb Ramon Pérez. Gràcies.
2: Molt bé, fins ara.
1: Fins ara, perquè abordem altres assumptes de l'actualitat també en este espai quan són les 2:33, quasi 34. Andrea Gut, bona vesprada.
3: Bona vesprada, companya.
1: Parlem ara d'un tema que ha sacsejat el món de l'esport, sobretot del femení. La Federació Espanyola de Futbol, els dèiem, està ultimant un acord per a facilitar a les futbolistes de la selecció que congelen els seus òvuls. És una mesura que busca facilitar que les esportistes no hagin de renunciar a ser mares per la seva carrera professional. Però és una notícia que han anat celebrant algunes estrelles, però altres l'han criticada, no?
3: Sí, n'hi ha com a llums i sombres també en aquesta notícia, però preguntarem ara a una gran experta. Però és que no només és un avanç per a les grans estrelles, ara ne direm algunes, també per a les esportistes més anònimes i no professionals. Per exemple, com la valenciana, com Lídia, que és d'ací de València, que entrena a diari, ha estat federada en gimnàsia rítmica, ens ha contat, ha sigut atleta i ara mateixa practica el trail running i té molts reptes esportius per davant. Ella ens ha contat que va decidir preservar la seva fertilitat als 30 anys per diferents assumptes personals i per l'esport, i així ha analitzat aquestes llums i aquestes sombres d'una mesura que ella sí que haguera acceptat si l'haguera tingut sobre la taula.
4: Creo que puede ser especialmente útil en el deporte profesional en general, donde los años de mayor rendimiento coinciden principalmente con la etapa fértil de la mujer. Ahora bien, para mí la cuestión fundamental es que esta posibilidad, desde mi punto de vista, debe plantearse siempre desde la libertad de cada mujer. Preservar la fertilidad no debería convertirse en un mensaje, o explícito o implícito, de que una deportista tiene que retrasar su maternidad para continuar con su carrera. O sea, del mismo modo que se facilita la opción de preservar, creo que también deberían haber políticas de apoyo necesario para aquellas deportistas que quieran ser madre antes del, por ejemplo, de los 30 años o durante la carrera profesional. Para mí lo importante es que cada mujer pueda decidir sobre su maternidad con libertad.
1: Doncs, en què anem a parlar?
3: Sí, aquest és el testimoni de Lídia, un dels molts casos sobre els que se podria aplicar aquesta nova notícia, però anem a conèixer aquesta part més experta amb la doctora Juana Crespo, especialista en fertilitat de València, de l'equip Juana Crespo. Juana, què tal? Bona vesprada.
1: Hola, bona vesprada.
5: Bona vesprada.
3: Bueno, en primer lloc, com valora aquesta mesura com a especialista?
5: A veure, mira, el gran problema que estem tenint en l'actualitat és precisament l'edat de la dona. Entonces, tenim dos maneres d'abordar-lo, des del punt de vista mèdic i des del punt de vista reproductiu. O sea, l'etapa de millor òvuls, l'etapa de millor úter, l'etapa més fèrtil són els 20 anys, dels 20 als 25. Lamentablement, entre els 20 i els 25, en este moment, hasta socialment se mire mal a la gent que decideix embarassar-se jove. O sea, se mire com tan jove no és el que toca. Però no ningú sap el gran problema que ens dona l'envelliment. Clar, l'esportista d'élite, però l'esportista d'élite, l'opositora, la que té que fer carreres, les metgesses que tenim carreres hiperllargues, les enginyeres, les... O sea, lamentablement els millors òvuls els tirem a una edat en què no els gastem. Entonces hi ha un refrán que a més és ben fàcil: qui guarda quan té, menja quan vol. La societat està fent que es comencéssim a tindre fills a partir dels 35 anys. A partir dels 35 anys han gastat los dels 20, los dels 25 i los dels 30. Entonces, me pareix la federació abanderar i d'alguna manera fer visible algo que els metges de reproducció estem parlant, el retras de la maternitat. La llibertat per a decidir quan volem ser mare té que estar en estos moments en la mà de cada una de nosaltres. Llibertat si volem ser mares jovens i llibertat si volem, abans de ser mares, complir la nostra vida professional o del tipus que siga. Però fer visible el que podem guardar a una edat on tenim bon material me pareix una gran bandera i, des de luego, i sobretot, per a educar la nostra societat.
1: Perquè potser no hi ha suficient informació, no sé què pensa, perquè, clar...
5: Hi ha informació, però tot el món pensa. A veure, ma mare se va embarassar en 40 anys, jo també, però ta mare era el quart. Cada embaràs vas a ahorrar un any d'òvuls. No envellix igual una dona que tinga dos o tres fills que una que no n'hi té cap. Tots pensem, com les nostres mares se van embarassar i van tindre fills, hasta ma abuela està als 45 anys. No, teta, no, això no juguem en el mateix partit. Entonces, informació la n'hi ha. Però tot el món als 30 anys està mirant cap a una altra banda i no està pensant que als 40 voldrà ser mare. I no saps la faena que tenim treballar en òvuls de baixa qualitat i de 40 anys. No vos podeu imaginar el que patís. O sigui, jo crec que la reproducció assistida està tan demonitzada perquè precisament, com mos ve la gent molt tard i en molt mals casos, mos toca fer-les patir.
1: Ja.
3: Sí, perquè no sé si, Juana, més en lo social, podríem dir, en l'esport femení d'èlit, encara existís aquesta certa por, no?, que un embaràs puga perjudicar-te la carrera, no?, des del punt de vista d'un mèdic.
5: Saps què passa? Que sí. te pare el moment en el que tu estàs físicament, o sigui, sí. Al final, els deberes, un embaràs, al final... és un esforç pel teu cos en una direcció. El teu úter és el que necessita la sang, els millors aports teus tenen que ser pel nou, pel xiquet, pel que estàs criant. O sea, d'alguna manera, efectivament, competís un embaràs en necessite la millor musculació, el millor braç, els millors salts. O sea, d'alguna manera, un embaràs als 23 anys en una deportista d'elite te fan retrasar la teua carrera 6 o 7 mesos. Que pot ser no siga definitiu, perquè tu tens una fractura de genoll i pare 6 mesos, me seguixes. Però sí que és de veres que un embaràs en aquests moments físicament, quan tu necessites donar el 150%, no és el moment en què físicament estàs millor, tens que frenar, parar i ser incubadora per a que el teu fill creixi en les millors condicions. O sea, lamentablement, en aquests moments, quan tu estàs embarassada de 6 mesos, fer esport d'impacte no és el moment. Uh-huh. Hi ha que divorciar-lo. I entonces tens dues maneres de divorciar-les. Uh-huh. Frenes conjunturalment la teua carrera esportiva 6 mesos, pues a partir del tercer mes jo ja sé que tinc una fístula de sang i de cuidados que és el meu fill, i quan parisc me pose en marxa una altra volta, i això és una decisió. I l'altra decisió és, bueno, jo ara no me puc permetre en esta competició brutal que tinc per estar en el top, no me puc permetre una lesió, entre comillas, no és una lesió, però és una parada. No me puc permetre, i això 6 mesos, me'n vaig a un especialista i que me diga, mira, Juana, jo en estos moments no és el millor moment, vull que me digues com me veus per embarassar-me d'ací 5 anys. Doncs uh-huh. Pues mira, anem a guardar, ara tens 24 anys, o 28, o 20, per baix de 30 seria l'ideal. Uh-huh. Per què? Pues perquè és molt fàcil embarassar òvuls per baix de 30 anys. Anem a guardar, sí, els òvuls i mira, tens un úter en retro, o tens, sí, regles molt doloroses, també hi anirà, sí, malament l'úter perquè patís molt. Uh-huh. Mira, anem a... I a més, no tens regles per a l'estrès.
2: Exacte, és que ens quedem sense temps, Juana. Exacte, sense... En cada cas, pues, el que hi ha que fer és anar als especialistes, així és.
5: Claro, i especialista perquè, a més, depenent de qui eres tu, per exemple, els deportistes d'elite, n'hi ha vegades que la regla se'n va. Uh-huh. Per què? Perquè el cos entén que necessita tota l'energia per als músculs i la falta de regla farà que les ovulacions s'inhibisquen, i la qualitat ovular tu tens que tindre-ho present.
2: Exacte.
5: Vull dir-te que anar, sí, a algú que te doni un bon consell.
2: Uh-huh. Doncs Juana Crespo, moltíssimes gràcies per haver-nos atès i fins una pròxima ocasió.
5: Moltíssimes gràcies a vosaltres per fer-nos estar, per fer visible un problema que tenim nosaltres. Gràcies.
2: Gràcies.
5: Bona tarda.
6: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.

0: Murprotec.
1: Este estiu que la calor no te la pegue. Beu aigua sovint. Evita el sol entre les 12 i les 17 hores. Usa cremes de protecció solar. Protegeix especialment majors, menors i persones vulnerables. Segueix les recomanacions. Cuida la teua salut. Més consells en sam.gba.es. Generalitat Valenciana.

0: música en este dijous en esta sintonía, la de Onda Cero, en Comunitat Valenciana, en la Onda, porque les bones costums nos han de perdre. Y iniciant temporada, no podía faltar els dijous de música. De música per contar-los tot allò que passa al nostre territori, concerts, i avui més especial perquè estem de celebració. Un anyet complix d'ací uns dies el Roig Arena i les xifres són impressionants. Però primer vaig a saludar al qui m'acompanya de la mà en aquesta secció, i bàsicament és l'ànima, perquè vaig a Javi Mendigatxa, company, bona vesprada.
1: Què tal, Begoña, com estàs? Bona vesprada. Mira, precisament d'això t'anava a parlar. Tu te'n recordes quina va ser l'entrevista que vam fer, la primera entrevista de la temporada l'any passat?
0: De musical.
1: Sí, va ser de música i vam parlar de l'espectacle de Nino Bravo.
0: Nino Bravo,
1: clar, sí. Que era el que suposava el tret d'eixida oficial per al nou recinte de la nostra comunitat, com tu dius, el Roig Arena. Un recinte que per als valencians es donava l'oportunitat de no desaparèixer del mapa, que era el que ens passava fins ara en els grans concerts dels recintes coberts al nostre país. A més, apareixien moltes expectatives i jo crec que les expectatives s'han cobert, i de quina manera, I un any després estem parlant que podem presumir en la nostra comunitat de comptar amb el millor recinte per a gaudir de les grans gires a cobert al nostre país. Per això mateix jo crec que començar la temporada celebrant un any de tants bons moments viscuts per centenars de milers, perquè són moltíssimes, moltíssimes, podríem dir, com dia, centenars de milers, no, un milió i mig de persones, més d'un milió i mig han passat ja per el Roig Arena. Jo crec que parlar de tot el que ha passat en aquest any que ja porta d'esdeveniments, de concerts i de moltes altres esdeveniments que hem celebrat, és la millor manera de començar la temporada, no?
0: Així que sí.
1: Que sembla si saluden a Víctor Sendra, que és el director general del Roig Arena. Víctor, bona vesprada, benvingut a Onda Cero.
0: Bona vesprada.
2: Hola, bona vesprada.
1: I enhorabona, perquè quin any més perfecte, així tot bé,
2: Bueno, enhorabona no espera Víctor Sendra, enhorabona és... primer, abans que res, evidentment per a la figura que ha fet això possible, que és Juan Roig, en el que va creure, va apostar en donar-li a València algo que tenia que anar molt allà en el que és la part del legat que ell està treballant i com està apostant. Al final, Roig Arena és un element, una plataforma que el que fa també és, evidentment, ajudar moltíssim a València Bàsquet com a club, el vot que es pega en conjunt entre València Bàsquet i el Roig Arena, que és la casa del València Bàsquet. Però a més n'hi ha una amplitud molt gran, que és el que estàs explicant ara, no? de com l'abarca molt més aquesta quantitat de gent o la societat que pot arribar a disfrutar d'un recinte com este.
0: Si fem balanç, Víctor, qui anava a dir fa un any, no?, que 1,5 milions de visitants ja farien el Roig Arena, més de 300 esdeveniments, vos ho creuríeu a dia d'avui?
2: Bueno, nosaltres treballàvem des de la humilitat eixa, no? I el intentar aprendre, sobretot l'objectiu era arrencar bé, o sigui, fer les coses bé, arrencar bé, aprendre moltíssim, aprendre ràpidament de les coses que poden eixir bé, eixir mal, corregir-les, les que eixien bé, potenciar-les. I ahí, més allà de la xifra, que clar, evidentment no veiem el milió i mig, nosaltres l'objectiu recordem que era un milió en un any, un milió de persones passant en un any. I el milió pràcticament l'havien aconseguit en 6 mesos. Entonces, més allà de lo que és el dato del milió i mig, lo que sí que està molt reforçant és aquest equip que ha sigut el que ha fet possible tot això, aquest esforç que s'ha treballat, sobretot molt bé els processos, molt bé la manera, en el model, implantar un model que per nosaltres és clau, que és el model de qualitat total, però té en un altre sector, en una altra indústria, en un altre entorn, en el qual n'hi ha que saber aplicar molt bé perquè la gent es doni compte que si no venem concerts o no venem partits o no venem, si el que venem són experiències, no? Entonces, l'experiència la genera les persones, la genera els equips, la genera pues, el tracte a la gent i això és el que fa al final, que aquest milió i mig, pues, l'abans ja fet, que vinguin així. Deixem jo i mig pensar que n'hi ha, pues, evidentment, en la part del bàsquet, que és importantíssima, aquestes 15.000 persones abonades que recurrentment estan venint, té un gran pes, però pensar que quasi un milió, al voltant d'un milió de persones, que ja no són tan recurrents perquè són, depèn del estil que siga o el tipus de música que siga, i vosaltres que sabeu molt de això també podeu confirmar-ho, siga diferent, també té molta força i molta potència.
1: Víctor, tu recordes quines eren les sensacions que tenies fa un any quan estava a punt de començar tot el que era la part de música del recinte?
2: Bueno, es que parece de un año, Javi, parece que siga, para mí pasar con figura. un año muy intenso. Sí, sí que recorde, porque son momentos únicos que vives en la vida. Yo una cosa que recorde moltes de veres era, sabían que entrábamos en un nou món, entrábamos en un nou projecte, algo que tenemos una responsabilidad molt gran, sentimos responsables tot l'equip, que per això jo l'equip el posa moltíssim en valor, perquè sabien que era més allà de lo que és l'edifici o el recinte en si, no? Era què anava a passar ahí dins, és a dir, i lo, com representava lo que era la nostra ciutat, la nostra comunitat, inclús estaven a nivell país, i l'altre també, pues, qui estava darrere, no? Roig Arena, el diu tot, és a dir, ese apellido, pues, també tens aquesta responsabilitat de que està fent algo molt gran per tots, i nosaltres volíem. Jo l'equip recordo molts moments d'això, evidentment, de nervis, però una il·lusió grandíssima, i bueno, pues es veu que han corregut moltíssim perquè això sigui possible.
1: Mm-hmm. Nosaltres parlem amb molts promotors de música en aquest espai, i tot el món diu el mateix, és el millor recinte del nostre país per a fer música a cobert. Que, a més del que diuen al nostre país, també sembla que ja s'estan assabentant d'això fora les nostres fronteres. Quina responsabilitat, no? I que orgull també.
2: Bueno, pues ya sabes que es orgullo. Yo, lo bueno eso no es, nosotros pueden contar ahora cosas, lo pueden decir. Yo creo que lo importante es que lo que me satisface también es que la gente es la que está reconociendo. Entonces, cuando tú ves que la gente, no sé, yo tengo ejemplo, este mes de agosto fuimos un concert de heavy metal y veo a gente que tapara y diciendo, ostras, qué guay todo el tindreso para disfrutarlo, que venim així, que estem fresquets en el calor que estava fent, que tenim els aseos que estan nets, que tenim la restauració. Nosaltres treballem això, entonces, com dius tu, és una responsabilitat, perquè volem fer-ho bé, no n'hi ha cap dubte, corregir el que fem mal, i sobretot sapiguem que això està bé, perquè mos han tancat un poc, no nosaltres en este món, per fer les coses bé, però els dones compte ara que van contactant amb tu i van cridant i van un poc també interessant-se molt de com estem fent les coses i l'equip on treballa, i això també és un reconeixement encobert que n'hi ha per part, tu has dit, els promotors, per part d'altres recintes que estan venint, per part de la gent quan el diu això. Entonces crec que l'important no és el que uno diu de lo que està venint, l'important és el que els demés realment estan veient o estan dient. Sempre dient que tenim molta millora i escoltem sobretot per corregir el que no estem fent bé.
0: Uh-huh. El reconeixement de la gent, de moltíssima gent que heu fet els somnis realitat, perquè hem tingut a Quevedo en primícia, hem tingut a Aitana durant molts dies, i crec que la ciutat on més concerts ha fet, hem tingut la despedida de Sabina, un Hans Zimmer que tenia les entrades esgotades des de feia mesos, Rod Stewart, Disney on Ice, el bàsquet, o sigui, heu fet els somnis realitat de moltíssima gent, Víctor.
1: La final del Mundial,
0: clar, és que són tantes fites que seria impossible nomenar-les a totes. Tu en quines te quedaries també o quines destacaries també?
2: No vull quedar-me ninguna, perquè tots han tingut el seu treball, tots han tingut la seva dosi d'implicació. Jo torno a dir, des de l'equip de contingut, en tot l'equip de contingut, la producció, la part de comunicació, la part de vamos, tots és un equip d'entre, crec que és més, has dit, estaves ara dient noms d'artistes i crec que també hem votat un altre pas que nosaltres no m'ho creiem al principi, no anirà, no? Perquè no estan entre recintes i això no ho valoraran. I és, per exemple, el vot de la gastronomia, no? És a dir, jo ara estic recordant artistes que has nombrat que acabaven de el concert i de forma amagant, entre cometes, perquè no sabia, o l'endemà, venien perquè volien provar la gastronomia del Roig Arena, volien provar fer les paelles de Poble Nou, en Miguel Martí. Però, clar, tot això també és un poc el canvi que es dona a lo que és aquesta experiència en el conjunt, no només en una part que és musical, sinó tenir que pensar que això és un... És com
0: l'experiència completa. Sí.
1: Però, com dius, sempre es pot millorar, i vosaltres, de fet, heu millorat el so encara més. O sigui, ara veu, heu fet una inversió important per a que el so siga perfecte. Ja era gran, era molt important, i ara ja és brutal.
2: Sí, això era bo, però quan tu tens que nosaltres hem pogut escoltar un poc, no?, de dir quines coses mos valoren molt positivament, quines coses mos diuen que podem millorar, i sempre que n'hi hagi raó, treballarem, i si és factible millorar-les. I bueno, en això és el nostre model, en escoltar al jefe que diem nosaltres, la gent que ve així, i poder corregir. Sabem que és una cosa imprescindible, perquè al final vens a escoltar música, ja teníem una part molt ben coberta, que era l'aïllament per a la societat, no evitar molèsties, però la part interna volíem millorar-ho, que creiem que podíem millorar-ho. Entonces, ahí, també és una part important quan tu veus que una companyia molt gran també, internacional, número 1 mundial, també aposta per este recinte, no? Per dir, ahí estan passant coses importants i jo vull apostar per estar ahí. I això, pues, com dius tu, pues en este món és la indústria superimportant.
0: Uh-huh. Jo crec que això és la imatge que s'anirà sobretot projectant, ja es projecta a nivell internacional, però s'acabarà d'assentar, no? De cara al futur. M'imagino que els reptes estan per davant, Víctor, quins podríem dir que són?
2: Bueno, un poc la reflexió que estàvem fent així és, anem a partir, encara que sigui un poc molt autocrític, no? En alguna ocasió nosaltres diem que ha sigut l'any zero. Un any zero és l'any en el qual arranques, anem pegant bots, anem pegant escalons, comencem en un contingut, anem evolucionant-lo, anem sempre, ja, que per nosaltres era importantíssim el club, la part del València Bàsquet era la part que volíem arrencar en unes garanties també de fer les coses bé, ajudar en tot el que puguem a que el club tirar cap avant. També és un orgull impressionant poder dir que el primer any que s'inaugura el Roig Arena, el de Munters guanya una lliga, es fa una temporada històrica, s'ha aconseguit una Final Four,
1: sí,
2: un moment emblemàtic. Bueno, això, jo crec que és un tema, la unió, la simbiosi de dos germans que estem tan units, el poder reforçar uno, reforça l'altre, l'altre reforça uno, això pues està. En quant a reptes, pues no en zero, era ese, i ara és anar afiançant el que tenim. Estem satisfets perquè estem veient no només els números que tenim a fecha de aconseguir, no? En l'aniversari, si nosaltres tenim una predicció, pot entrar a veure un poc el calendari que n'hi ha i tot el que falta per anunciar. El que està dient aquest calendari cap avant és que ho acaba de dir Javi, que la indústria, els promotors i tot el que és el món corporatiu, tot el món està apostant per a vindre així a fer coses, i això pues és el que tenim, no? Si em parles un poc més críticament, pues volem seguir creixent en la part internacional, concerts amb estalla, clavant concerts internacional, i estem treballant per a que puguen apostar en vindre més encara. Estem treballant molt en aquesta diversitat que hem dit antes de tipus de vent, perquè volem que sigui molt transgeneracional, que vinguin gent major, que vinguin gent jove, que vinguin tot tipus, perquè al final s'ha de ser per disfrutar de tot el món. I aquest mes de milió de persones que ha vingut en la part d'entreteniment pur i dur i corporatiu, pues, evidentment mos fa tindre molta, molta, molta força.
0: Doncs, Víctor, només ens queda tornar a insistir en aquestes felicitats pel primer aniversari a tot l'equip que forma part del Roig Arena, a tot l'univers Mercadona, com sabem, amb aquest model de qualitat total. I només augurem que el pròxim any siga la meitat de lo bo que ha sigut enguany, que segur que ho serà, per molts més èxits.
2: Bueno, pues moltes gràcies, i això, lo important és, com estem dient ara, que tots nos sentim orgullosos. Crec que en este cas, torno a repetir, pues Juan Roig va apostar per fer esta infraestructura, i ahí també posem valor també la gent que va participar en fer-la, estudios, que evidentment tindre un arquitecte quan entren en moments que tens que després operar-lo, gestionar un recinte de Xina, tens que tindre-lo, però es va creure una sala, i a partir d'ahí, pues lo que tenim que fer nosaltres és una gestió, que la gent estiga molt contenta en aquesta gestió, la valore, però la valore en fets, no en paraules, sinó que repetisca, i que siguis que apostant i vinguin, i sobretot que la societat es sinta orgullosa.
1: Víctor, enhorabona i moltes gràcies.
0: Gràcies. Adeu.
2: A vosaltres.
0: Adeu. Fins prompte. Adeu.
1: Què et sembla si ens acomiadem, sí, en l'home que va complir tant de 9.000 persones, que es diu Ràpid i Pronte, el Roig Arena,
0: la Quevedo. La pista, Sí, jo anava a dir-te, Javi, si tu et mullaves amb la teua experiència preferida durant tot l'any. Jo em quedaria amb les paelles de Poblenou, que són meravelloses, i amb un dels concerts que em va fascinar, que crec que va ser, veus que estic ahí, pues, entre Aitana i el de Sabina, perquè els dos es vaig disfrutar molt i en versions molt diferents, però amb aquests dos me quedaria jo.
1: Jo per treball he anat a molts, la veritat. Sí. Vaig flipar a Ana Maya, perquè va ser increïble, i em quedé en un moment que va ser màgic, que va ser quan el cantant de James, que era el grup en el que hem començat l'entrevista, va baixar al públic, i va estar per tot el públic del Roig Arena, va recórrer tot el públic, tot el recinte del Roig Arena cantant. Va ser brutal, sí, va ser brutal en aquest moment.
0: Que guai. Doncs aquestes experiències són les que ens esperen un anyet més al Roig Arena, en l'any 0, com deia Víctor, ara per l'any 1, després d'haver aconseguit moltíssimes coses, i com deia Víctor, ve a sentir-nos ben orgullosos del que tenim a la terreta, que és part de tots. Gràcies, company.
1: Adeu.
0: Fins prompte. Adeu.
3: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
4: Són les 3 de la tarda, les 2 en Canàries.
5: Notícies en Onda Cero.
4: Buenas tardes, 3 minutos a las 3 para resumir el día. Pleno monográfico sobre el asalto a la frontera de Ceuta sigue a esta hora, empezó a las 9, ya van 6 horas. El presidente Sánchez mantiene la versión de que el gobierno no dispone de ningún informe, de ningún organismo alertando del asalto, ni tampoco de pruebas que demuestren que Marruecos está detrás, de momento. En su turno de réplica, muchas flores para lo bien que lo ha hecho su gobierno en Ceuta.
6: Ceuta necesita prudencia, sentido común, templanza, un gobierno valiente, un gobierno que plante cara a los poderosos y que proteja y sirva a la gente. Y creo sinceramente, después de lo escuchado, que ese gobierno pues somos nosotros.
4: El líder de la oposición no se ha creído nada, le ha pedido que dimita o por incompetente o por cómplice, porque lo sabía, lo tapó y lo sigue tapando. Ha ironizado en la réplica Núñez Feijóo con que el único socio leal de Sánchez es Marruecos y le ha dado algunas ideas sobre lo que él hubiese hecho.
7: Me dice usted, ¿qué habría hecho yo? No irme de vacaciones, cesar al ministro de Interior por incompetente y por mentiroso, no dejar en ridículo a la Guardia Civil, a la Policía Nacional y al CNI y al Ministerio de Defensa. Por supuesto, acompañar al rey a Ceuta y no reprocharle que no ha ido a Ceuta porque sigue sus instrucciones. Y por supuesto, señorías, no broncearme en ninguna playa.
4: Se ha quedado solo el presidente, todos los grupos menos el suyo le han reprochado de una o de otra forma la gestión de esta crisis y su posición complaciente con Marruecos. Sumar y los demás socios del Ejecutivo acusan a Rabat del ataque que interpretan como una operación de desestabilización. Gabriel Rufián, desde Esquerra, le ha dicho que es un traidor a Sánchez y un pusilánime por callar y tragar.
8: ¿Qué respuesta, qué imagen se le da al mundo si frente a esta agresión callas, tragas y pagas? ¿Lo siguiente qué será? ¿80.000 más?
4: Miriam Nogueras lo ve inhabilitado para continuar gobernando y Enrique Santiago, de Sumar, le ha enmendado la versión oficial porque también señala a Rabat. Sobre la pata judicial de la investigación, hemos sabido, noticia que adelantaba Eva Llamazares, que el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, asume en persona las diligencias en Ceuta, será quien informe a la jueza María Tardón sobre la posible competencia de la Audiencia Nacional. Aparta al fiscal del caso y asume él mismo este asunto. En Canarias es noticia el lado más amargo de la inmigración. Salvamento Marítimo ha confirmado que ayer por la tarde localizó a un cayuco a la deriva cerca de las islas con 45 supervivientes y 5 cadáveres. Se cree que en total habría 80 muertos que habrían fallecido durante la travesía desde Gambia. Malas noticias para SEAT, pendiente de la transformación de Volkswagen que puede llevar a la desaparición de la marca. Y una cosa más, las tres películas candidatas a representar a España en los Oscar: La Bola Negra de los Javis, El Ser Querido de Sorogoyen con Bardem y Vicky Luengo, y Los Domingos de Alauda Ruiz de Azúa. El próximo día 16 sabremos cuál de las tres nos representa. 3:03, 2:03 en Canarias, volvemos a las 4, ahora por fin, y Jaime Cantizano.
5: Síguenos por internet en OndaCero.es.
9: Son las 2 de la tarde, 3 minutos en las Islas Canarias, significa que se acabó la siesta.
5: Aquí comienza Por Fin en Onda Cero. Dirige este artefacto Jaime Cantizano. Con la inestimable ayuda de Gemma Esteban como pianista y la siempre vigilante Isabel Lobo.
9: ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido, bienvenida a este Por Fin de jueves, tocando ya el fin de semana. Nos lo hemos ganado. Muchos de ustedes, muchos de vosotros, habéis vuelto ya al trabajo, al curro, al tajo, como lo queráis llamar, y el fin de semana va a ser un alivio. En el año 1950 en España apenas había un coche por cada 1.000 habitantes. Entonces nace la SEAT. El primer modelo fue la berlina 1400. Luego apareció el utilitario, el 600. El país empezaba a moverse y se han vendido más de 20 millones de vehículos. Hace mucho que dejó de ser una empresa española y ahora el grupo Volkswagen podría acabar con la marca en el año 2029 ante la crisis que enfrenta la industria de Europa frente a China. No sé, parece que antes le otorgábamos alma a los objetos, a un coche, a un reloj, a un aparato de radio, una casa. Tal vez porque nos acompañaban más tiempo y terminaban contando algo de nosotros. Ahora las marcas, los objetos, las ideas o los compromisos caducan de aquí a la vuelta de la esquina. Y todo por ese empeño en estrenar permanentemente el futuro. Este presente se hallan nuestras dispares que han vuelto morenas de las vacaciones, Celia Villalobos y Susana Díaz, que aún están meditando lo escuchado hoy en el pleno extraordinario por la entrada de más de 70.000 personas en suelo ceutí. Así que he visto el panorama en tierra. Vamos a elevar la vista con Begoña Vila, ingeniera jefe de sistemas en el Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA y participante y esto es lo que nos interesa, en la futura misión Mundos Habitables. Está buscando un planeta rocoso, con agua y que no sea demasiado caliente. Si sabe de alguno, por favor, avísenos. Seguro que le interesa a Odil Rodríguez de la Fuente, que un año más nos da un paseo en Somos Naturaleza. Hoy quiere llamar la atención sobre el que está siendo denominado el Super Niño. Una alteración de las temperaturas en el océano. Extraordinaria esa alteración, que proyecta picos de calentamiento de hasta 3 grados en el último trimestre de este año y que nos puede traer un cambio significativo en el tiempo. Y en la hora brava, más musical de la semana con Alaska, con Sabino Méndez y José Manuel Zapata, ya echamos de menos ese verano que está saliendo por la puerta. Por eso hoy quieren abrir el álbum musical de sus recuerdos estivales para volver a esas canciones que marcaron el mejor verano de su vida. Y cuando vaya cayendo la tarde a eso de las 6, vamos a encender Onda Retro Radio con Mario Viciosa, quien nos va a llevar a los tiempos en los que la industria, que fue la industria, nos creó la necesidad de que los niños tuviéramos merienda, del pelargón a la leche condensada, pasando por el chocolate con leche y el café soluble. Claro, todo esto a Fran Ramírez, por la edad que tiene, le suena ruso. Él prefiere buscar en las redes sociales para que no se nos escape nada y demostrar que la vida es puro meme. Pero hay más, mucho más. Porfineros, porfineras, comenzamos.

0: Quan per fi trobes un lloc on t'entenen, t'escolten i et cuiden, tot encaixa. Caixa Popular. Cuidem les persones.
1: Reconectar amb el comerç depèn de tu. Ara ho pots fer a jocompreoliva.es, el nou aparador virtual en el que podràs reservar productes i trobar ofertes a qualsevol hora sense moure de casa. A més, estaràs donant suport al nostre comerç. Segueix-nos a les xarxes socials de Jo Compre a Oliva. Ara, més que mai, compra al comerç local. Regidoria de Comerç, Mercats i Consum. Ajuntament d'Oliva. Col·labora Associació de Comerciants d'Oliva.
2: Onda Cero Gandia, 104.0 FM.

0: dinàmica econòmica avui en portada amb les últimes dades turístiques de l'estiu a casa nostra i amb elles, clar, la tornada a la rutina també per al món empresarial i econòmic. Les cambres de comerç valencianes demanen a les institucions que garantisquen el creixement econòmic i la competitivitat empresarial. Bona vesprada, gràcies per triar-nos. I de l'àmbit judicial, el tancament esta mateixa vesprada de la fase d'instrucció del cas de corrupció a Sud, que confirma la imputació d'entre altres del vicealcalde de Rita Barberà o del mateix cunyat de l'exalcaldessa de València amb el PP. Al control tècnic està Jordi Andrés, així que amb el seu treball també comencem. El primer avui dijous és l'economia. La comunitat ha tancat la segona quinzena d'agost amb una ocupació hotelera mitjana de fora el 93%. Són dades que ofereix la patronal hotelera valenciana OSBEC, Núria Moreno.
1: Tots els destins han superat el 87% d'ocupació i tots apunten han crescut respecte a 2025, encara que ho han fet de manera moderada. La secretària general d'OSBEC, Núria Montes, insisteix, això sí, que l'estiu no ha acabat encara.
2: Les reserves confirmades ja per la primera quinzena de septiembre apunten a que septiembre va ser segurament el segundo mes en importància perquè ja alcanzan el 87,4% de media en toda la comunidad y puntos como Benidorm ya prácticamente superan el 91%. De ocupación para esta primera quincena de septiembre.
1: Benidorm, que torna a ser líder en destins, i el mercat nacional continua sent el principal emissor, sobretot a Castelló, Alacant Sud i Costa Blanca. Pel que fa a l'estranger, el major pes és del Regne Unit, mentre Itàlia guanya terreny en l'àrea metropolitana de València.
0: Les cambres de comerç valencianes han obert avui el nou curs econòmic, podríem dir, amb el seu tradicional acte institucional al Palmar, a València, al qual han defensat la importància d'assegurar el creixement econòmic i la competitivitat empresarial. Aprofitem això i ens fixem avui dijous en la tornada a la rutina, clar, econòmica i empresarial, per exemple, als polígons industrials. Verònica Bosch és la presidenta de l'Associació dels Polígons Industrials de Paiporta. Verònica, bona vesprada.
3: Hola, buena vesprada, una matización. Ahora soy ya vicepresidenta, ya cedí el testigo hace dos meses.
0: Saps què passa, Verònica, que tenim encara el càrrec de presidenta,
3: sí,
0: perquè
3: claro.
0: Tu vas ser una de les cares més reconegudes de la Dana i de la reconstrucció. Et pregunto si et sembla primer per això, Verònica, perquè estem parlant del vostre cas concret, del de Paiporta. Com va la recuperació després de la Dana als polígons? Perquè estem a punt de complir ja 2 anys de la barrancada. Sí. Com va la situació?
3: Pues mira, nosotros es un poco desigual. La gente ha reemprendido la actividad económica, pero sí que nos falta lo que son las cosas de reconstrucción, de alcantarillado, de todo eso que hay que reponer. Y hemos recibido ya para la reconstrucción del Ministerio de Política Territorial, recibimos una subvención muy grande para Paiporta, 201 millones, de esos 20 millones eran para nuestros polígonos. Ahora nos falta la licitación y la ejecución. Y queremos que sea lo antes posible, que se coordine lo antes posible y que salga todo muy bien. También tenemos, nos han ayudado de los fondos FEDER para
0: sí.
3: Fondo Europeo de Desarrollo Regional, nos han dado también 9 millones de euros para ejecutar un puente que nos va a venir muy bien para el polígono industrial de la mina, para conectar mejor el pueblo con el polígono y las entradas y salidas de ese polígono, que en algún momento eran complicadas. Y eso nos va a venir también muy bien.
0: Y a coordinación, Verónica, y a coordinación entre las instituciones implicadas en la reconstrucción.
3: Pues eso es lo que pedimos nosotros, rapidez y coordinación. Ojalá. Nosotros estamos en muy buena sintonía con todas las administraciones. Recibimos y hablamos con todo el mundo. Con el ayuntamiento tenemos muy buena sintonía. Pero echamos de menos a veces entre administraciones la coordinación. Sí, esa es la verdad.
0: I més enllà de la Dana, quines diries que són, ara que estem en setembre, com mencionàvem, quines diries que són les necessitats de polígons industrials com els vostres, de Paiporta? Podríem dir que teniu una grandària mitjana, no? Ja tirant fins i tot a gran. Quins serien els deures de cara a este nou curs que poseu a les institucions?
3: Pues mira, nosotros ahora ya estamos intentando que nuestros polígonos sean más competitivos y más modernos, modernizarlos, aprovechar la reconstrucción para hacer eso. Entonces, desde la Asociación de Polígonos Industriales de Paiporta, nos queremos convertir en entidad de gestión y modernización. Que nuestros polígonos tengan de todo, estén bien dotados, tengan servicios, que los trabajadores tengan de todo, guarderías y cosas así. Y que funcione todo lo mejor posible. Para estar en el siglo XXI, pero bien.
0: Volia preguntar-te també per una qüestió concreta, Verònica, per el de la mobilitat. En el vostre cas concret esteu a més ubicats a l'àrea metropolitana de València, que sí. Sabem totes i tots que el trànsit està cada vegada més pitjor pels vehicles, pels camions, en el cas concret dels polígons. Tenim suficientment preparats els nostres polígons a nivell d'infraestructures?
3: Pues eso es un reto, conseguir más aparcamientos, conseguir, digamos, que el carril bici, que es bueno para desplazarse, a su vez no entorpezca la entrada de camiones, a su vez las zonas verdes y la coordinación. Hemos pedido también que los autobuses se pasen por los polígonos y entonces eso es una reivindicación constante.
0: Estem ara en setembre, Verònica, es nota ja la reactivació de l'activitat per ahir, encara que això de tancar per estiu jo crec que és cada vegada més una excepció, no?
3: Sí, sí, la verdad es que sí. Hay algunas empresas que sí que cierran, pero se sigue viendo actividad, hombre, no como antiguamente, digamos, pero sí, yo creo que las empresas muy grandes no cierran, no se lo pueden permitir. Y otras, pues sí, las más pequeñas yo creo que sí, que cierran.
0: Doncs així és com comença este nou curs econòmic i empresarial. Verònica Bosch, que és la vicepresidenta de l'Associació dels Polígons Industrials de Paiporta. Gràcies, Verònica, per agafar la telefonada d'Onda Cero.
3: Vale, muchas gracias a vosotros por seguir prestando atención a Paiporta.
0: I també de l'economia, atenció a això, perquè els operadors comercials estan oferint als nostres arrossers, els arrossers valencians, els estan oferint els primers preus d'esta campanya i, segons l'Associació Valenciana d'Agricultors, aquests preus suposarien un enfonsament del 30% respecte a la campanya passada. Estimen, de fet, una pèrdua d'uns 20 cèntims per cada quilo que es ven. José Pascual Fortea és el responsable d'Arròs d'Ava.
4: Esto nos implica cultivar a pérdidas, cosa que es ilegal, que nos compren el arroz por debajo del coste de producción. Y al mismo tiempo, de cada año que viene, veríamos campos abandonados provocando la decadencia de un parque natural tan apreciado por todos. Y que nosotros mismos, los agricultores, hemos mantenido en este estado hasta la fecha.
0: Són ara mateix les 7:27 de la vesprada. Ha conclòs precisament esta vesprada la instrucció judicial del cas Assut de corrupció política a l'Ajuntament de València amb el PP de Rita Barberà i finalment hauran de seure a la banqueta dels acusats i sotmetre's a juí càrrecs com ara, per exemple, l'exvicealcalde de la ciutat, Alfonso Grau, o el cunyat de Rita Barberà, l'advocat José María Corbín. També es manté l'acusació contra Rafael Rubio, en este cas exsubdelegat del govern central amb el Partit Socialista, encara que el gruix de la macrocausa judicial està relacionat amb això sí, amb el Partit Popular. S'investiga concretament si el consistori de la capital valenciana va cobrar comissions en forma de diners o de regals en procediments d'adjudicació d'obra pública amb Rita Barberà a l'alcaldia. És notícia judicial d'esta mateixa vesprada. Multitudinàries van ser les concentracions per Ceuta d'ara fa exactament 24 hores multitudinàries a la comunitat. Avui la Federació Valenciana de Municipis i Províncies agraeix als ajuntaments que secundaren esta convocatòria. Només a València, per exemple, es van reunir 50.000 persones, segons el consistori, una xifra, això sí, que la delegació del govern central rebaixa a 25.000. Paqui Bartual, presidenta de la Federació del PP.
5: Entendemos que el municipalismo es cercanía, es convivencia y también solidaridad. Y ayer, por encima de diferencias políticas, muchas plazas valencianas lanzaron un mismo mensaje de cariño y apoyo.
0: La Federació de Mares i Pares d'Alumnes, FAMPA Castelló Penyagolosa, ha mostrat avui la seva preocupació davant la possibilitat de començar el pròxim curs escolar. Recordem, la pròxima setmana, començar-lo amb mobilitzacions per part del professorat i serveis mínims, que és tal com va acabar, recordem, precisament el curs passat. Onda Cero Castelló, Juanjo Tobar.
6: Des de FAMPA demanen que sindicats i conselleria arriben a un acord per a minimitzar l'impacte que suposaria una nova vaga educativa. Tot i això, el president de la federació, Vicent Gumbau, insistís en que la majoria de les famílies dona suport als docents.
7: Tenim molta certa preocupació de que tornem a el que ha passat. Tenim el dia 12 tenim una nova manifestació, que esperem donar amplis cabells i que se'ls escolte.
6: Gumbau també advertís dels problemes en les infraestructures educatives.
7: Tan fàcil com des de conselleria no sols anar a inauguracions de centres, sinó de en quan passes per centres vells, que estan ahí per a veure.
6: La FAMPA reclama, a més, un major suport a les escoles rurals, més recursos per abordar la salut mental, la derogació de la Llei de Llibertat Educativa i millores en la climatització de les aules.
0: L'Acadèmia Valenciana de la Llengua té des d'avui oficialment nova presidenta. És Maria Àngels Francés, que ha pres possessió del seu càrrec en un acte oficial al qual ha reivindicat un valencià normatiu però pròxim. Es compromet ara a defensar una llengua, la nostra, que no pot permetre's perdre el seu lloc al món.
8: No n'hi ha cap altra com la nostra. No hi podem renunciar, perquè reflecteix la nostra manera de mirar, entendre i definir la realitat. Vos imagineu altres països que tenen llengües pròpies renunciant-hi? Tenim dret a ser en el trencadís del món i a perdurar des de les arrels, com una llengua unitària i diversa, pròpia i compartida.
0: Una tasca per a la qual la nova presidenta de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua espera comptar amb el suport del govern valencià, col·laboració amb la Generalitat que el seu president, Juan Fran Pérez Llorca, ha garantit, tot i les discrepàncies expressades pel seu soci, per Vox, que insisteix a acabar amb este organisme estatutari.
9: Soc un defensor de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, que l'Acadèmia ha de ser un punt de trobada, un espai on el coneixement, el respecte i la concòrdia ha de servir per a que tots els valencianoparlants se senten representats i protegits. Perquè una institució que no representa a tots només divideix.
0: Obrim ara pàgina de successos perquè la policia ha trobat esta vesprada, també notícia d'última hora, ha trobat esta vesprada a Tarragona restes òssies del bebè, els pares del qual, que són de Castelló, van ser detinguts ahir a València després que el iaio denunciara que la mare els havia telefonat per a dir-los que havia mort el bebè i que l'havien soterrat directament. Els Mossos d'Esquadra concretament estan ara mateix escorcollant la vivenda a Tarragona, a la qual van trobar també vora una trentena de gossos desnodrits i en condicions de d'higiene. La parella detinguda, els pares del bebè, insistim, han passat ja a disposició judicial. La Guàrdia Civil ha detingut a Benidoleig, a la Marina Alta, una dona de la República Txeca sobre la qual pesava una petició internacional de detenció emesa per les autoritats d'aquell país. Se l'acusa d'un delicte de tràfic d'armes, municions i explosius. Onda Cero Alacant, Juan Carlos Fresneda.
10: La detención se ha producido cuando los agentes de la Guardia Civil de Pedreguer han acudido para mediar en una discusión tras un accidente de tráfico entre un hombre y una mujer, ambos extranjeros. Tras descartar que hubiera agresiones y tras revisar la documentación que solicitaron a la mujer, comprobaron que pesaba sobre ella la requisitoria de extradición. De esta forma fue detenida y puesta a disposición de la Audiencia Nacional, que ha decretado su ingreso en prisión hasta que se concrete esa extradición a su país, República Checa. También sobre el varón constaba un señalamiento internacional de averiguación de domicilio y paradero que los agentes han comunicado a la autoridad judicial competente.
0: La policia local de València ha detingut un home per agredir la seva parella i impedir-li fugir de casa. Els fets van succeir la passada matinada quan la víctima va aconseguir enviar missatges d'auxili a una amiga, que és qui va acabar donant la veu d'alarma al cos municipal. La víctima afirmava estar vivint-ho amb terror i suplicava que la tragueren de la casa. L'agressor ha quedat arrestat per un delicte de maltractament a l'àmbit familiar. I 15 segons apenas per a un apunt cultural important, perquè Pedro Espadero i Sergio Gómez tornaran a plantar les fogueres oficials de l'any que ve a Alacant, les fogueres de l'any 2027 que tornaran a ser d'Espadero i de Gómez. Esports amb Eduardo Esteve. Bona vesprada, Edu.
11: Què tal, Ramon? Bona vesprada.
0: No sé si tirem per això de Ron Gurley al València o per on tirem avui.
11: Sí, perquè avui ha sigut el dia en què Ron Gurley ha donat les explicacions sobre el mercat que ha fet el València. El CEO esportiu de l'equip de Mestalla ha insistit una vegada més que Carlos Corberán va a acabar la temporada.
12: La situación del entrenador es que tiene todo el apoyo del consejo, de la propiedad y mío también. Forma parte de la decisión estratégica de este proyecto, de los fundamentos de esta política que requieren de estabilidad y confianza. Y obviamente la continuidad es un aspecto clave en este proceso. Ha sido, sin duda cabe, un inicio complicado de temporada, pero creemos firmemente en que vamos a revertir la situación.
11: Ademés, no vull parlar de l'objectiu d'Europa, ja dic que no van intentar fitxar un davanter l'últim dia de mercat, les milongues de Ron Gurley. El Villarreal, Foix, serà quasi baixa segura per als propers partits. Víctor Fran, bona vesprada.
13: Què tal? Bona vesprada. I és que el central argentí no ha treballat aquest matí amb la resta del grup i tot fa indicar que serà baixa de cara al partit del proper dissabte davant del Deportivo de la Coruña, i haurà que veure també si està en condicions de poder afrontar l'encontre del proper dimarts en Champions davant del Borussia de Dortmund. Els groguers busquen la victòria per tal de no sumar quatre jornades consecutives sense guanyar el que seria la pitjor ratxa de l'últim any i mig.
11: Gràcies, Víctor. I per últim, a la camp, Paco Peña, director esportiu de l'Hèrcules, ha parlat avui del mercat de fitxatges. David Esteve, bona vesprada.
14: Bona vesprada. Paco Peña, director deportivo del Hércules, ha hecho hoy valoración de lo que ha sido el mercado del Hércules después de realizar 10 incorporaciones. El conjunto alicantino, que se quedó a las puertas de firmar un extremo sub-23 y también de darle salida a Fran Sol como delantero, y aunque esos fueron los dos movimientos pendientes, Paco Peña, director deportivo, ha reconocido que se ha hecho un gran trabajo este verano.
11: Gracias, David. Això és el que hi ha al món de l'esport amb Ron Gurley i les seues milongues.
0: Ron Gurley i les seues milongues, segons Eduardo Esteve. Gràcies, Edu. Fins demà.
11: Adéu, Ramon.
0: I atenció a l'oratge, atenció, perquè ve encara més calor. Núria.
1: José Ángel Núñez, cap de climatologia d'AEMET Comunitat Valenciana, parla d'un pic càlid notable a partir de demà divendres. En principi, fins al dilluns o dimarts, tot i que no es descarta que s'allargue més.
15: No va a ser tan intenso como lo de julio-agosto, pero sí que para ser septiembre pues vamos a tener temperaturas muy altas. Vamos a volver a ver temperaturas de 40 grados o algo más en el interior. No va a haber viento de poniente, van a ser vientos flojos, lo cual quiere decir que no se van a disparar las temperaturas en el litoral, pero 32 a 34 grados con humedad muy alta, con brisas muy flojas, sensación de bochorno tanto de día como de noche, pues van a ser pues temperaturas significativamente altas para las fechas que estamos.
1: Y això després d'un agost que ha sigut, segons l'AEMET, el més càlid des que hi ha registres.
15: La primera quinzena d'agosto no hubo un gran pico de calor, pero las temperaturas estuvieron pues entre 2 y 3 grados más altas de lo normal, con mucho bochorno tanto de día como de noche, y el gran pico cálido llegó el día 19 con esa ponentada que hizo pues que las temperaturas subieran por encima de 42 grados.
1: És la primera vegada des que es va implantar el Pla Meteo Alerta que en un mateix any s'activa 5 dies l'avís roig per temperatures màximes en la Comunitat Valenciana.
0: Així està la Comunitat Valenciana a 3 de setembre de 2026. Continua la brújula amb Marta García Ayer. Molt bona vesprada.
16: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
17: Cuando el calor aprieta, lo importante es sentirse bien en casa. En Milar te ayudamos a elegir el aire acondicionado que mejor se adapta a tu hogar. Splits, multi-splits, conductos, portátiles, equipos fáciles de usar, respetuosos con el medio ambiente. En Milar nuestros técnicos se encargan de la instalación. Y tú, solo te ocupas de estar a gusto. Milar, siempre cerca de ti.
18: En Gandía Milar, en Centro Comercial Plaza Mayor.
19: Compra, vende o alquila. Holavivienda.es.
20: ¿Quieres sacarte el carnet de conducir? En Autoescuela Marcos te preparamos con coche manual o automático. Disponemos de motos de todas las cilindradas, además de camión y tráiler. Destaca en el sector del transporte formándote con el único autobús automático de toda la comarca. Hacemos cursos CAP y de recuperación de puntos y de carnet todos los meses. Amplía tus posibilidades profesionales formándote en mercancías peligrosas. Todo lo que necesitas para conducir está en un solo lugar. Autoescuela Marcos. Visítanos en www.autoescuelamarcos.com.
21: Pásate al internet de Hola Wi-Fi, vivas donde vivas.
2: Contrata hasta 1000 megas por antena o fibra de 1 y 10 gigas. Llama o escribe por WhatsApp al 635 30 30 30.
18: En Gandía, en República Argentina 108, ya está a su servicio Talleres FR. Fernando Rodríguez, te ofrecemos revisión pre-ITV, servicio de neumáticos, frenómetro, alineación de direcciones, mecánica, diagnosis. Talleres FR, Fernando Rodríguez, ponemos nuestra experiencia a tu servicio. República Argentina 108, Gandía, teléfono 96 110 36 38. Pídanos presupuesto sin compromiso.